0: Moro, què tal?
1: Molt bé.
2: Vale, pues m'alegre.
1: I tu?
2: Bé.
1: Pues m'alegre també.
2: Siguen les proves de los jurados i tal i qual. Ui, pues segons que t'ha dit, m'anem a formar. És que hi havia assemblea de presi, si no puc anar, per primera vegada en 1 milions d'anys. Claro, que tinc ma mare i que estava en poquet de planxa i pintura, la tia Montiel, que tocava estar en...
1: Planxa i pintura.
2: Sí, ara ja està bé, ja està. Passar per
1: la ITV, che.
2: Passar per tallers, fer-te un arreglo i pareix que tot ha eixit bé, ja està. Per si algú pregunta per la tia Montiel, entonces no puc anar. Perquè estaria en l'Hospinella, però ja està en casa, està tot bé. Entonces, no vas immoguda en l'assemblea. Caguen, dir, no, estoy assemblea normal, us collons de pato. Caguen, den allà. Però bueno, més entrades per a les comissions com candidata per a l'acte d'elecció, que la gent sap que no pugui estar, però bueno, s'ha de averiguar d'este matí i tal i qual. No? L'assemblea començant l'aprovació de l'acte, comunicó el president, els premis ocupagats, els permisos de proclamació 2027 en el 75% i 25% se pagarà quan se verifica la justificació, presentació de candidats aixurats entre els més, bueno, un poquet de resum de lo que ha sigut la setmana, tot això ja ho sabem, i ja està. I després se parla també, pues, l'informe de comissions i de més, que mos envia una nota de... Claro, jo de repente, de nit, que t'envien de nit una nota de premsa, raro, les falles, no? Això fa Duque de Gaeta moltes vegades per anunciar dels artistes, que sempre dic que el president fas con de matinar. Dic, con nocturnidad de alevosía, Marco Soriano, li dic jo, sempre. De repente estàs una nit ahí, si, de, jo que sóc de trasnochar, de repente, ping, dic, ostres, a veure, és 4 i pico al matí, dic, mamo, este, pues ho fan en Xina i tal, no? Però no, era la feia al Palau. La Falla del Palau planteja reformar per completar la profunditat el procés d'elecció de les falleres majors de València i els jurados per garantir la màxima transparència i reclama que se desarrolla con les mismas garanties per a totes. La comissió propone la revisió, esto conviene, ¿eh?, la revisió de l'elecció de los jurados per garantir que no tengan relació personal, laboral, familiar o enemistat con les candidates o sus familias. La enemistat ja s'incluix. I puede ser que no tengan tampoco, que no minxen tomates estos chunys i tal. Va ser molt complicat. Perquè va ser molt complicat no buscar una relació, a no ser que te marxes a Turquia, Portugal i tal, i portes gent de fora que no conega la festa i que siga xurat. Entonces no sabrà lo que valora. Ja. Perquè aquí s'aixem valoraria la vellera perquè no sap de falles. Vale. Pide que se haga públicos los nombres de las personas encargadas de la designación de los mismos por parte de la directiva de Junta de Tal Fallera y que suscriban una declaración responsable. Exige que la selección de los jurados, que las preselecciones se realice de manera pública y que se fije un plazo para presentar impugnaciones ante posibles incompatibilidades. Denuncia la supuesta conducta irregular de la vicepresidenta de Junta Central Fallera, María Tomás, por presuntamente teledirigir la elección a decisión del jurado del sector, y ese sector concretamente, con el objetivo de dejar a la candidata de la comisión sin opciones a pasar a la siguiente fase. Todo eso es de categoría. Si sabes manejar la asamblea de presidentes, yo ahora podía estar hasta contento, porque la asamblea de presidentes es la arma perfecta para todo eso. O sea, tú no estás de acuerdo en el sistema que ni hay, ni una asamblea que se aprueba en los sistemas de antes. No toques això, Begoña, que te vas a electro... No toques, pum, t'electrocutes, te ho ha dit. Pues antes, si t'estic avisant, no ho toques, ¿vale? Pues tot això, si ho fas... Que a mi em pareix, és molt difícil este sistema que tenim actualment, no, tota la vida, si se queden 60 dones fora, i 60 xiquetes, i 120 famílies, i una cabassa de falles, i una cabassa de gent, com vas a contentar? A ningú. A molt poqueta gent, però independentment d'això, me pareix de categoria tot això. Si és que jo a muerte con la falla al Palau, molt bé, però tot això que ara vas, que vols treballar per buscar una fórmula per presentar l'any que ve, me pareix, per, si és que l'assemblea està per d'això. Però l'assemblea de les falles, perquè quan vinguen les falles mos omplirà la boca tot. Jo soy muy de monumento. Ara l'artista, el mestre major, està pegant-se a capotades contra la paret perquè di monumento, ¿vale? I la última asamblea que se votaba los jurados y tal, y el sistema de fallas, la madre que parió un bombero, ganar en 90 de 400 falles. Entonces, una cosa y la otra, para todo, la asamblea de presidentes, si me parece, muy bien todo. La asamblea de presidentes está para eso. Para denunciar, para dir, para hacer en proves, evidentemente, sí, ya está. Pero qué, sí. ¿Qué es lo que quieren hacer? No acaba de decir y tal, pero que crear... que así, claro, así denuncien la enemistad manifiesta con la familia de la candidata de nuestra comisión por parte de la vicepresidenta de Junta. Ojo, cuidado. ¿Vale?

0: si tens, tumba un programa de festeig o 100 guany, no, sense anar més junt, en la Fallera Major de València allí sentadeta. L'assemblea presideix quan vol, sí que té tota la força del món, i no mira pèl. I ese dia no mira pèl. 40 i el de la guitarra n'anaré, no n'anaré més, però és que d'igual, si n'en van 4 sobra. Esto es la asamblea soberana, por los 4 que hemos venido, es tener que fea fred y plovilla o no tenía ganes, pues ya está. Me parece genial. Si uno lleva la raó, ¿vale? Pues si yo, como yo soy como gran defensor de la asamblea, que soy, lo atre, yo no vaig a entrar, tú. Lo atre, que vachen a quien corresponda. Yo, me consta que el consejal defengué y digué que pone la mano en el fuego. Cree que diga eso, pero yo, ya no está, pero puede averiguar un poco. Por toda la gente y tal y cual, ¿no? Es muy difícil, Perpiñá. Si tú de manera fallera mayor de Cenete, si comienza a dirte Andrea y tal y cual, qué fallón tens, tía, qué fallón, te es imposible, qué fallón, y tú entens un poco de falla, y qué fallón, y también ten un cuatre, a vore tú qui te para. A vore tú qui te para. Pues anar a vore Pedro de Churá, vore Pedro. Claro, treballava amb mi i li digui que jo li llevava temps en el programa i ara, pues mira, claro, al fin, és tan complicat.
1: És complicat,
0: claro,
1: és complicat.
0: Però si tenim l'assemblea, intentem manejar l'assemblea i aportar coses, d'on pone la... Jo sempre dic que hi ha una delgada línia muy, muy, muy delgada, i és hasta on aplega l'amistat i el conèixer una persona. Hasta on vols aplegar ahí. Jo no puc ser xurat. Impossible, em faria goig, tots és d'Espanya. Però si no confien un poquet en mi, no puc ser. 30 anys en la ràdio, 30 anys fent falles, 50 de fallero... Pues que coneix a tot el món, colló, ja. Però així se coneguem tots, que València és gran i no és gran. I la festa de les falles, se coneguem tots, pràcticament. Entonces, tens que creure un poquet també en l'honestitat. Creus, tens que creure. Ara, el que denuncien i tal, això ja, pues, incidències, Junta Central Fallera, tienen sus abogados, etc, etc. Jo ahí ja, Anxas Castilla. Jo n'hi ha que creure sempre un poquet en l'honestitat de tota la xina. No estem apanyats, no? Però ja te dic, jo manejaria l'assemblea, o sigui, l'assemblea president ja està pa... per això i per més coses, no? Però crec que la importància de veure si... Ara ho has fet un poc a tot el passat, també és veritat. Serà per als que venguen i tal. I mentrestant, pues, el reparto d'entrades està allà a tope, a full, a mi no parem de quedar-me, tia, no, jo estic al·lucinant.
1: Jo dic, tu podries plenar tu soles un altre recinte.
0: Jo,
1: sí,
0: però...
1: De totes les que te demanen... Tu podries organitzar un altre recinte. És que tinc amics que
0: me diuen, m'han demanat de Benidorm, dic, i a mi? Dic, pues serà el mateix. I si cola, diu, no, és que jo por no ir, però si consigueres alguna, pues jo me desplazaria.
1: Ja,
0: clar. Ara, l'espectacle és molt xulo.
1: La gent per demanar, pues...
0: És molt xulo perquè una, i anem a ser molt sincers, una i principal, o no tan principal, però molt, és el Roig Arena. El poder veure, perquè molta gent no l'ha vist encara, el Roig Arena, i el poder viure això des del Roig Arena, perquè és molt potent. O sigui, tu quan entres, la Fonteta era la Fonteta, però Roig Arena ja és...
1: Sí, sí, sí.
0: I quan entres, el pantalló, totes les pantalles que el rodeixen, les cares de les xiques, i tu dius, no és el mateix, jo soc candidata o família candidata, i veus la cara de la meva xica allí, bum, dius, ostres, tu, me caig, i damunt ixe, totes les... el vídeo... tron ixe que n'hi ha al mig, el castanyo ixe, per les quatre cares enfocant-la i tot el que n'hi ha al fondo, claro.
1: Brutal.
0: És un espectacle. Si tens 180 músics o 140 músics en directe, està Quique Montesinos, que és un crac, la música en directe, ho sabeu de sobra, no és la música enlatada, ni de conya. No t'emociona igual. O sigui, la banda tocant, i mans, que això és València, tu, que si pegues una patada a una pedra i ets músic. O sigui, és molt xulo. I després el moment, el dos moments màgics, la despedida de Fallera Major, que jo estic convençut que a la gent sí que li mola, perquè atrau, perquè sempre te dirigis, és una forma de dir-li a tots, gràcies, ja se n'anem, no?
1: Però, ja s'ha acabat, però gràcies.
0: Però així, els que representeu a totes les falles de València, que esteu així, gràcies, i tal, no? I després hi ha el moment de saber les 13 i les 13. Després l'alegria va per barrios, evidentment, i això és inevitable, si n'hi ha dobletes, ahir quan Santi digué... Com digue, 100, hemos repartido 100 no sé quant, això significa la quantitat de dobletes que n'hi ha,
1: sí.
0: Ojo. La quantitat de dobletes que n'hi ha. Qui se es falles que tenen doblete, no tenen 35 que entren, ne tenen 70. I 5 i 5, i 10 i 10 per candidata, ne tenen 90. Enguany he fet algo distint, que està molt xulo, i és, Andrea és candidata, pues antes era la falla d'Andrea més Andrea, 45, fum, Y entonces, ¿qué pasa? Vais desde la falla.
2: Ya te fallarás.
0: Tin, fallera mayor. Estem allí, pero tú, tin, pa tú, pa ton pare y pa ta mare. Y una mierda, no, no, claro. Y entonces, guayan, di, tú netes 10 y tú netens 35. La tua presidenta y la fallera mayor. Y después tú puedes decir, mira, yo entre me arregle y repartir esa. Ya cada uno que facha lo que voy a. Pero la candidata, que es un poquet, la estrella. És la que se'l queda també deu per ella.
1: Sí. Demà contarem més, Boro, gràcies. Ai, que estàs, està parat, està parat. Bueno, molt de debat, estàs per contaran més en gent

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: El govern central diu que la Comunitat Valenciana té capacitat per acollir a les menors migrants de Ceuta. Bona vesprada, ho ha dit la ministra de Joventut, Cira Rego, que està avui a Sagunt. En seguida anirem allí per a conèixer més detalls i a més parlarem d'incendis, d'educació i també de sanitat, entre altres assumptes destacats del dia. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es dèiem, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, considera que la Comunitat Valenciana és un destí adequat per acollir a menors migrants procedents de Ceuta. Onda Cero, segons Sergi Beltrán.
2: Durant la seva visita a Sagunt, Rego ha defensat que la capacitat d'acolliment de la comunitat va quedar acreditada en el Reial Decret aprovat el juny passat, que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. La ministra assegura que aquestes places estan lluny de la sobreocupació i reclama a les comunitats autònomes solidaritat per alleujar la situació de Ceuta.
3: Pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana, que está mucho más interesado en abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta. La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo a niños.
2: Actualment, 54 menors de Ceuta ja han sigut reagrupats amb familiars en la península i altres 300 expedients estan en tramitació.
1: Gràcies, Sergi. Parlem ara de la Dana. Un alt càrrec de la Generalitat ha declarat davant la jutgessa que investiga la gestió de la riuada, la jutgessa de Catarroja, que creu que l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradas, ha dit va parlar de l'enviament de les alertes al voltant de les 5:30 de la vesprada, quasi 3 hores abans que el missatge arribarà als mòbils de la població a les 8:11 de la vesprada. Núria Moreno.
4: Francisco Javier Sendra, testimoni en la causa, relata també que va parlar per telèfon amb l'expresident Carlos Mazón a les 7:30 de la vesprada. Segons la seva declaració, Mazón li va preguntar per l'estat de les carreteres i per Utiel i Sendra li va respondre que es trobava a València Sud, a la seu de Metro València, i que no podia facilitar l'informació sobre la localitat.
1: I el jutge envia a prisió provisional comunicada i sense fiança al quart implicat en el tiroteig mortal d'Alzira, a la comarca de la Ribera, després de rebre l'alta mèdica. Així ho ha acordat el jutge d'instrucció número 6 este dimecres. Onda Cero a la Ribera, Virginia Delgado.
5: L'investigat, la declaració judicial del qual havia sigut prorrogada per motius de salut, ha comparegut finalment davant del magistrat després d'estabilitzar-se la seva situació mèdica. Igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
1: I el jutge ha decretat també presó provisional per als dos detinguts dissabte passat per la seva presumpta participació en un altre tiroteig entre ells mateixos a la localitat d'Albal, a la província de València. Queden investigats en una causa oberta per delictes d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, per la seva part, ha afirmat avui durant la seva compareixença en la Comissió de Justícia i Interior de les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, el Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
6: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
7: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
6: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar als que han patit les conseqüències dels incendis.
7: Y ahí también debe estar la Administración para atender las necesidades de las personas afectadas por estos incendios y para contribuir a la recuperación de los municipios y de las zonas damnificadas y facilitar que los territorios puedan recuperar cuanto antes su actividad.
6: La diputada socialista Alicia Andújar li ha retret la demora que va haver-hi a l'hora de demanar ajuda a la UME, mentre que Jesús Pla, diputat de Compromís, ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
8: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després.

0: després de declarat l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
1: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
2: Els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals no hi ha sanitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari. Virginia Sales, portaveu de Comissions Obreres.
4: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si se ha valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital y evidentemente sin esos profesionales el hospital no va a funcionar.
3: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
2: I de Sanitat a Educació, Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en l'informe PISA 2025 i reclama responsabilitats a la Generalitat.
5: El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca els resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
6: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran, cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
2: I parlem ara del Front Abolicionista del País Valencià, que reclama una normativa autonòmica que acabi amb els proxenetes i els que contraten serveis de prostitució. Ho han reclamat amb una concentració avui en front de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual.
7: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de pocs diners accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
8: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta campañas de prevención a nivel informativo para evitar que los chicos de hoy sean los puteros de mañana.
2: I els equips específics d'intervenció amb l'infància i l'adolescència de la Generalitat que donen suport psicoterapèutic, social i educatiu a menors en situació de vulnerabilitat han realitzat 8.697 atencions durant el primer semestre de 2026.
5: Aquesta xifra s'ha donat a conèixer en la trobada que ha reunit a València professionals de l'àmbit social, sanitari, judicial i educatiu per abordar l'abús sexual infantil. La consellera de Serveis Socials, Helena Albalat, ha defensat durant aquesta jornada que la protecció enfront de l'abús sexual infantil exigeix una resposta coordinada i centrada en els menors.
9: Invertir en infància és invertir en futuro. Cada niño y cada niña que protegemos hoy es una oportunidad ganada para toda la sociedad. Desde la Conselleria trabajamos para que ningún menor se quede atrás. Más de 3.900 menores forman parte del sistema de protección de la Comunitat Valenciana.
2: I sàpiguen que la Comunitat Valenciana ha registrat aquest estiu 586 morts atribuïbles a la calor, la xifra més alta des de que en 2015 el sistema de monitoratge de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III va començar la seva sèrie històrica de registres. Per províncies, en la d'Alacant s'han produït 279 morts, seguida de València amb 179 i Castelló amb 128. Per mesos, el més letal ha sigut el mes de juliol. Els contem de manera més breu que la localitat de Torrent es prepara per acollir del 26 de setembre al 3 d'octubre la quinta mostra internacional de cinema social i salut mental Mirada Fest, que ofereix una secció oficial amb 51 treballs a competició. Es tracta d'una cita cultural i social organitzada per AFEM Torrent que aconsegueix en la seva cinquena edició consolidar-se com un espai de trobada entre el cinema, la salut mental, la inclusió i la reflexió social. I en quant a l'horatge, primer dia de la tardor i cel poc nuvolós i temperatures estables. Arribem a les 2. Adeu.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres 23 de setembre i quan són les 2:31, arrenquem un programa, ja saben, els dimecres dedicat un poc a la innovació, a la tecnologia. Els parlarem d'uns premis molt interessants amb tota aquesta xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Reddit. Parlarem d'altres assumptes de producte amb la cooperativa Consum. Avui en concret parlarem dels calamars, presten atenció. Un productàs. I també viatjarem arreu del món perquè a través de la música i la dansa des de València els anem a portar just a l'altra punta del món. Moltes altres coses que els anirem contant de seguida, però ja sabem, primer que res, fem una ullada per si s'incorporen ara i no s'han ficat al corrent del que està passant amb Núria Moreno. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: I amb eixa actualitat informativa, conta'ns, Núria.
2: Doncs està per ací per la Comunitat Valenciana la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, està en concret a Sagunt i des d'allí ha dit, vaig a que la Comunitat Valenciana per al govern és un destí adequat per acollir a menors migrants procedents de Ceuta. Ha dit la ministra que la capacitat d'acollida de la comunitat està acreditada en un reial decret que es va aprovar el mes de juny i que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. Diu també que aquestes places estan lluny de la sobreocupació que diu que hi ha el Consell i reclama també a les comunitats autònomes, a banda de la valenciana, a la resta, que siguin solidàries per a alleujar la situació de Ceuta. Avui el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut en les Corts per a explicar com s'han gestionat els últims incendis i ha dit que els dispositius que s'han desplegat durant els de Segorbe, el Saler i Tuéjar, que no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons també un poc pues, l'evolució del foc. Ha insistit també que van ser incendis diferents i amb necessitats operatives diverses.
3: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
2: I avui hem parlat també d'educació perquè el sindicat Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en eix informe PISA 2025 del que venim parlant d'estes setmanes. Reclamen responsabilitats a la Generalitat i qüestionen que la conselleria estigui atribuint els resultats al model educatiu dels anteriors governs del Botànic i a la LOMLOE perquè diuen que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Escoltem a Txelo Baix, que és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
4: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran, cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
2: I avui és el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual i el col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a moltes persones bisexuals en la Comunitat Valenciana. Teresa Díaz és la portaveu de Lambda.
5: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas, como en la salud mental, por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
1: Doncs estos són alguns dels temes del dia, així Núria, és. Que a la pròxima cita informativa a les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana ampliem.
2: Molt bé.
1: Gràcies, companya. I fins ara les 2:35 en estos moments. Parlant d'actualitat, Andrea Gut, bona vesprada.
6: Bona vesprada, companya.
1: Hem de parlar d'un tema en el qual està involucrat el mes de setembre, perquè és època de molts casaments i, en conseqüència, de moltes despedides de solter. Unes celebracions que tots recordem per sempre, si les hem viscudes alguna vegada, però que ciutats grans com València estan començant a regular.
6: Sí, sobretot perquè ara, bueno, d'ací uns mesos, quan estigui aprovat aquesta ordenança, les celebracions es podran traduir en multes que van des dels 750 fins als 1.500 euros.

0: I el tema, com molts saben, no és nou així en València. Les despedides són un mal son per a molts veïns, sobretot al centre, i l'Ajuntament no és la primera vegada que declara sobre el tema, però no com ho ha fet recentment i amb aquestes xifres, no? Amb aquestes multes. En 2024, la policia local de València ja va detectar fins a 40 despedides en apenes un cap de setmana. I ara les intencions al respecte per part del consistori es veuen reflexades en aquest nou esborrany de la nova i primera ordenança de civisme que ens detalla Jesús Carbonell, que és concejal de Seguretat de València.
1: Nunca ha habido en Valencia una ordenanza de convivencia. Aunque parezca extraño, esta ciudad carecía de este instrumento. Y por ello hay muchas conductas que nunca han sido objeto de infracción y que a partir de ahora sí que lo serán. Y todo ello con el objetivo de mejorar la convivencia en la ciudad. Hay contempladas muchas conductas, algunas referidas a la dignidad de las personas, otras sobre acciones vandálicas, agresivas o temerarias, relacionadas con la perturbación del uso del espacio público, vinculadas al turismo, otras relacionadas con comportamientos sexuales y luego también actividades de ocio.
0: I en aquest últim cas s'enmarquen aquestes despedides de solters i solteres que, segons ens explica Carbonell, quan es produïsquen entre les 10 de la nit i les 8 del matí, constituiran infraccions de caràcter greu que comportaran multes que aniran des dels 750 euros, com diguem, fins als 1.500 euros.
1: El mero hecho de que se esté generando esta actitud incívica en esa franja horaria ya comportaría la sanción. Al fin y al cabo, cuando hablamos de despedidas de soltero, hablamos de un contexto en el cual pues hay un grupo de personas haciendo más ruido del ordinario y molestando en la convivencia.
0: Però seran sancionades totes aquestes celebracions? Perquè, clar, això fa falta sí, un criteri, no? No poden sancionar a totes les celebracions perquè n'hi ha algunes que seran més tranquil·les i unes altres que alteren més l'ordre i la convivència, no? Però, evidentment, serà la policia local la que tindrà que valorar tot això, si les celebracions estan afectant o no al descans i a la convivència del veïnat i de la ciutat.
1: Al final, la policía siempre tiene que interpretar las acciones incívicas que vean en la calle. Y efectivamente, en unos casos, ubicarlas en una tipología de infracción o en otra. Porque también hay contempladas otras infracciones, como por ejemplo, perturbar la convivencia pacífica, como pueden ser conductas vandálicas, temerarias, agresivas o negligentes, o bien realizar acrobacias. En definitiva, todo depende de las circunstancias y serán los policías los que puedan ubicar en cada caso concreto qué tipología de conducta es sancionable.
0: Però en aquest text, en esta ordenança, no només apareixen una vegada aquestes celebracions mencionades, apareixen una altra vegada, una segona vegada, en el text en la que fa referència a les infraccions que contempla el text per transitar o permanèixer en la via o en espais públics amb roba o complements que representen els genitals del ser humà, amb ninots o elements de caràcter sexual, amb el fi de aconseguir l'atenció dels vianants. En aquest cas, se constituís una infracción més lleu de fins a 750 euros.
1: Y luego, por ejemplo, si no llegara a ser un grupo que está realmente alterando el orden, pero en cambio transitan o permanecen en el espacio público con ropa o complementos que representen los órganos sexuales, pues eso también es objeto de sanción. Lo digo porque en ocasiones todo va parejo. Estas despedidas de soltero, además, van acompanyades d'aquest tipus de ropa o complementos.
0: I quan serà això una realitat? Doncs segons Ballester, d'ací uns 4 mesos aproximadament, perquè el text ja està redactat i som a informació pública, i s'ha remès ara als diferents serveis de l'Ajuntament per a que al·leguen sobre el text i després haurà d'aprovar-se per la Junta de Govern i per el ple, finalment. Així que en 4 mesos València podria no ser un destí tan atractiu per a les despedides de solters i solteres.
2: Però bueno. Sí. Bueno, pues veurem com evoluciona tot això, companya. Ara passem ja amb altres assumptes. Hem abordat tota aquesta actualitat. Són les 2:40 i escolten perquè ens n'anem a l'altra punta del món.
3: Wow.
2: Avui anem a viatjar a través de la música i la dansa des de València fins a l'altra punta del món, com acabem de dir, perquè el grup de danses de Montcada ha portat el folklore valencià fins a Xangai, on han participat en el Grand Parade del Xangai Tourism Festival, un dels grans esdeveniments culturals i turístics

0: Més de 300 espècies reconegudes arreu del món i present en quasi tots els mars del planeta, el calamar és un dels productes de la mar més consumits i també més versàtils de la cuina. Avui, en l'espai dels supermercats Consum sobre alimentació saludable, parlem amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació, sobre les curiositats del calamar i també aquests pues, beneficis que ens aporta per a la salut. Bona vesprada, Mamen, què tal?
1: Hola, bona vesprada, Begoña.
0: Per què és tan interessant incloure el calamar en la nostra alimentació?
1: El calamar és un aliment molt, molt nutritiu, destaca pues, pel seu contingut en proteïnes d'alta qualitat i per aportar-nos minerals com el fòsfor, el seleni o el zinc, que ens ajuden al correcte funcionament de l'organisme. I a més, pues, conté vitamines, entre elles la A, i diverses vitamines del grup B, que contribueixen al metabolisme energètic i al manteniment dels nostres teixits.
0: Mm, també és una bona opció per a les persones que volen cuidar la línia, no?
1: Sí, ens aporta poquetes calories i té un baix contingut en greix, especialment si es cuina pues, això, a la planxa, al forn o guisaet. I a més, gràcies a la seva elevada aportació proteica, pues, produeix una major sensació de sacietat que també ens ajuda, no?, a controlar la gana entre un i un altre.
0: Exactament, entre hores, no?
1: Entre podem
0: dir.
1: Hores,
0: i és recomanable per a qualsevol tipus de dieta, sí, no?
1: Sí, en general sí, sempre que siga dins d'una alimentació equilibrada. Ara bé, pues, les persones amb problemes de colesterol han de moderar un poquet el consum perquè el calamar pues, conté una quantitat de colesterol relativament elevada. En estos casos es recomana consumir-lo de manera ocasional i prioritzar pues, això, la preparació, no?, que la cuina siga saludable.
0: Exacte. El calamar és un producte molt habitual en la gastronomia mediterrània, això no cap ningún tipus de dubte, però quines són les formes més comunes de preparar-lo?
1: Bueno, hi ha moltes opcions, és un ingredient molt versàtil. A Espanya són molt populars calamars arrebossats, però també es poden preparar a la planxa, farcits, en arrossos o guisats en la seua tinta. A més, pues, pràcticament totes les seues parts són comestibles, el cos, les potes, els tentacles i fins i tot la tinta, que dona molt de sabor a nombroses receptes. Hi ha moltes opcions.
0: Alguna curiositat sobre este cefalòpod?
1: Bueno, sí, els exemplars més xicotets reben el nom de calamares, no? I solen ser molt apreciats per la seva textura més tendreta. I a més, encara que els que trobem habitualment als mercats pues, solen mesurar entre 15 i 25 centímetres, hi ha espècies que poden assolir dimensions molt, molt superiors. O sigui, que n'hi ha grans supercalamars, no?
0: Exacte.
1: Estos viuen a les grans profunditats.
0: Exacte, això no es veuen a la superfície. No. Si volem gaudir del calamar de manera més saludable, quines recomanacions ens donaries?
1: La millor opció, per a que sigui un poquet més sa, seria preparar-lo a la planxa, al forn o en guisats lleugerets i acompanyar-lo pues, això, de verdures o amanides. D'aquesta manera pues, aprofitem totes les seues propietats nutricionals i reduint l'aportació de greixos procedents dels fregits o dels arrebossats. Mm.
0: I una última idea per a incorporar-lo a la cuina de cada dia?
1: Sí, com deia, pues, amanides temperades, arrossos, fideuas també, o simplement pues, a la planxa amb un poquet d'all i julivert, això està boníssim. És un producte molt sabrós que amb moltes preparacions es ajuda també a variar el consum de peix i a introduir un poquet marisc, no?
0: Exactament, molt, molt bo per a la nostra alimentació. Exacte. Així que moltíssimes gràcies, Mamen, per estos consells sobre el calamar i t'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable de Consum.
1: Gràcies a tots, fins la setmana que ve.
0: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: En este dimecres 23 de setembre ja no tenim temps per a contar-los més coses. Això sí, segueixen així en Onda Cero amb molta més informació. Nosaltres, el Comunitat Valenciana en la Onda, tornarem demà a les 2:30 per a contar-los molt més, així que els esperem pel moment. Que tinguem molt bona vesprada. Adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes, 3:03 para resumir el día. Un día antes del plazo fijado por el juez Calama, el expresidente Zapatero le ha hecho llegar un escrito en el que explica el origen de las joyas encontradas en su despacho. Dice que son un regalo personal que el rey saudí, fallecido hace 11 años, le entregó en 2007 mientras estaba en la Moncloa. Pide además al juez que oficie una comisión.

0: fin con Cantizano.
1: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos. Onda Cero Podcast presenta...
2: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
1: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
3: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
4: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
5: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
4: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegrix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum. I també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
5: Paisatge al plat.
4: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila... són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: En ciutats de tota Espanya, entre elles València, s'han convocat concentracions esta vesprada per a denunciar un cas, el desnonament de Mari Carmen, veïna de 87 anys de Madrid. Col·lectius socials insisteixen, no és un fet aïllat, es repeteixen pràcticament, diuen, cada dia. Bona vesprada, 23 de setembre, primer dia oficial de la tardor, però amb temperatures encara d'estiu. Contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 8:20. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. El Sindicat de Llogateres de València s'ha sumat a la convocatòria esta vesprada en gran part de les principals ciutats espanyoles per a denunciar el desnonament avui de Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. És un exemple concret, diuen, però no un fet aïllat. Protesten també per l'actuació policial contra els manifestants que tractaven d'impedir aquest desnonament, la gestió política de la vivenda i l'especulació immobiliària. Andrea Leixos, portaveu del Sindicat de Llogateres de València.
2: El govern té en la seva taula un reial decret que des de la Confederació de Sindicats de Llogateres vam redactar i vam presentar, un reial decret que frenava els desnonaments com el que s'ha vist avui i un reial decret que no els ha donat la gana aprovar i, per tant, es continuen visquent situacions com les d'avui. Front a la seva inacció es van a trobar amb la nostra unió.
1: Un alt càrrec de la Generalitat ha declarat davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana, que creu que l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, va parlar de l'enviament de les alertes al voltant de les 5:30 de la vesprada, vora 3 hores abans que el missatge arribara als mòbils de la població a les 8:11. Francisco Javier Sendra, testimoni en la causa, relata també que va parlar per telèfon amb l'expresident Carlos Mazón a les 7:30 de la vesprada. Per cert, que associacions de víctimes de la Dana, col·lectius socials i sindicals es concentraran este dissabte davant la seu del Consell Alacant contra Carlos Mazón. Trauen la protesta mensual de la zona zero de les inundacions per a mobilitzar-se a la ciutat on té l'oficina institucional l'expresident de la Generalitat. Serà a les 6 de la vesprada enfront de la Casa de les Bruixes, símbol del govern valencià Alacant. I avui ha estat a Sagunt la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, diu que la Comunitat Valenciana és un destí adequat per a acollir a menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta. Onda Cero, Sagunt, Sergi Beltrán.
3: Durant la seva visita a Sagunt, Rego ha defensat que la capacitat d'acolliment de la comunitat va quedar acreditada en el Reial Decret aprovat el juny passat, que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. La ministra assegura que aquestes places estan lluny de la sobreocupació i reclama a les comunitats autònomes solidaritat per alleujar la situació de Ceuta.
4: Però tendremos que ver también la voluntad del gobierno, de la

0: Comunidad Valenciana, que está mucho más interesado en abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta. La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo a niños.
1: Actualmente, 54 menors de Ceuta ya han segut reagrupats amb familiars en la península i altres 300 expedients estan en tramitació.
2: I a la coordinadora valenciana d'ONGDs, que agrupa 110 organitzacions, li preocupa i rebutja els atacs que assegura estan patint organitzacions humanitàries com a Ceuta diumenge passat, i adverteixen que comença a ser el dia a dia de moltes entitats socials també en la comunitat. En un comunicat, la plataforma lamenta que l'agressió a Ceuta contra dos activistes i una diputada en confondre'ls amb treballadors humanitaris exposa el clima d'hostilitat contra les ONG. Enrique Asensi, president de la coordinadora.
3: Quienes defendemos los derechos humanos, el derecho a la información o la acción humanitaria, nos hemos convertido en objetivo del odio por hacer nuestro trabajo, una labor que hacemos cada día con menos recursos y en entornos más hostiles.
2: I el jutge ha enviat avui a presó provisional comunicada i sense fiança el quart implicat en el tiroteig mortal d'Alzira després de rebre l'alta mèdica. Així ho ha acordat avui el jutjat on d'Acero la Ribera, Virginia Delgado.
4: L'investigat, la declaració judicial del qual havia sigut prorrogada per motius de salut, ha comparegut finalment davant del magistrat després d'estabilitzar-se la seva situació mèdica. Igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
5: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
6: La brújula Comunitat Valenciana.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat a la Universitat Jaume I de Castelló la tramitació d'una nova llei valenciana de ciència, innovació i emprenedoria científica que el Consell vol aprovar abans que acabi la legislatura. Castelló, Juanjo Tobar.
7: La norma pretén reduir la burocràcia i afavorir la transferència de coneixement i l'emprenedoria científica, i s'inaugura a Mallorca el curs universitari a Castelló.
8: Les universitats valencianes estan siguent decisives perquè la comunitat valenciana siga pol d'atracció d'inversions internacionals.
7: També ha participat en l'acte la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, qui ha criticat a més la denominada per ella policia patriòtica del Consell en considerar que pretén supervisar els continguts dels docents.
9: Esté detrás de, según ellos, los contenidos ideológicos de nuestros profesores y nuestras profesoras, que básicamente significa feminismo, decir que las mujeres son iguales que los hombres, significa explicar que existe un colectivo LGTBI.
7: El curs universitari a la Comunitat Valenciana s'inicia amb més de 50.000 nous estudiants.
2: I el sindicat Comissions Obreres ha alertat avui de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en l'informe PISA 2025 i està reclamant responsabilitats a la Generalitat. El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca aquests resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE, i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
10: Subratllar que no és una qüestió ni de els últims anys ni de els que vindran, cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. Lo que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
2: Per cert, que el sindicat STPB majoritari entre els docents ha avançat el calendari de les pròximes mobilitzacions davant, diuen, la falta de resposta de la Conselleria d'Educació a les seues reivindicacions. Una d'elles serà la participació en un bloc educatiu en la manifestació del 9 d'octubre. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmat durant la seva compareixença en les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, el Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
11: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris, amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
12: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
11: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar els que han patit les conseqüències dels incendis.
12: Y ahí también debe estar la administración para atender las necesidades.

0: Compromís ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
1: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després de declarar l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
2: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
3: Més coses, el Front Abolicionista del País Valencià reclama una normativa autonòmica que acabi amb els proxenetes i els qui contracten serveis de prostitució, els puters. Ho han reclamat amb una concentració enfront de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual, Amparo.
0: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de, per pocs diners, accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
4: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta pues, campañas de prevención a nivel informativo para evitar que los chicos de hoy sean los puteros de mañana.
0: Encara que es va aconseguir fer algun pas en la legislatura anterior, en l'actual, de moment, no han pogut reunir-se amb els responsables autonòmics.
3: Avui és també el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual. El col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a les persones bisexuals en la Comunitat Valenciana. Teresa Díaz, portaveu.
5: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas como en la salud mental por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
3: I els equips específics d'intervenció amb infància i adolescència de la Generalitat, que donen suport psicoterapèutic, social i educatiu a menors en situacions de vulnerabilitat, han realitzat vora 8.700 atencions durant el primer semestre de 2026. Escoltem la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat.
6: Invertir en infància es invertir en futuro. Cada niño y cada niña que protegemos hoy es una oportunidad ganada para toda la sociedad. Desde la Conselleria trabajamos para que ningún menor se quede atrás. Más de 3.900 menores forman parte del sistema de protección de la Comunitat Valenciana.
3: La incidència d'infeccions respiratòries per Covid-19 ha augmentat un 125% esta última setmana a la Comunitat Valenciana, fins als 117,2 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 52 de la setmana anterior. D'altra banda, en el cas de la grip, la incidència ha baixat un 77%, segons dades de la Conselleria de Sanitat. I la Comunitat Valenciana ha registrat aquest estiu 586 morts atribuïbles a la calor, la xifra més alta des que en 2015 el sistema de monitoratge va començar la seva sèrie històrica de registres. I els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals, diuen, no hi ha sanitat. Lorena Pardo.
7: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari. Virginia Sales, portaveu de Comissions Obreres.
8: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si se ha valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital y evidentemente sin esos profesionales el hospital no va a funcionar.
7: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
3: I la Policia Nacional ha detingut en l'aeroport de Castelló un home de 29 anys que transportava 51 embolcalls d'heroïna a l'interior del seu organisme. Juanjo.
9: L'arrest es va produir el passat 9 de setembre després de la seva arribada en un vol procedent d'un país de l'espai sense. En els agents van detectar indicis del mètode conegut com a mula i després de l'expulsió dels embolcalls van comprovar que contenia més de 580 grams d'heroïna. El detingut ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. La investigació continua oberta.
3: I segons ha pogut saber Onda Cero, l'artista valencià Manolo Boix de l'Alcúdia ha mort este dimecres als 84 anys. Va ser des dels anys 60 un dels introductors del nou realisme a Espanya. Va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any 1980 i el seu treball es va significar en diversos camps de la creació, per exemple, des de la pintura a la il·lustració de llibres, passant per l'obra gràfica i cartells i l'escultura. Descansa en pau.

0: que nunca y que va a ser candidato este año al ascenso a ACB, aunque su principal objetivo es consolidarlo económica y socialmente.
1: Gràcies, David. Pues en bàsquet acabem fins ací el nostre repàs a l'actualitat esportiva en el dia d'avui a la Comunitat Valenciana. Com sempre, 11 i mitja de la nit, Ràdio Estadio Noche, Medu Pidal, més informació esportiva a Onda Cero. Us deixem amb la informació de la brújula d'esta casa de Onda Cero. Adéu, bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.